0: Aquest tema de Green Day, tema que té ja 22 anys, des de l'any 2004, de l'àlbum American Idiot, que xerra de setembre, de l'arribada de setembre, una cançó més melancòlica, xerra d'una mort i del pas del temps, no? Però és el tema que hem volgut escollir. No volem que el setembre sigui trist o l'encarem en tristesa, però vaja, és 1 de setembre i alguna cosa havíem de fer. Començam el nostre programa.
1: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
2: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
3: S'atraquen dies especials, dies de festa. Arriben ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Finques Tallapons us desitja el millor per aquests dies tan especials. Compra-venda d'immobles, lloguers, comunitat de veïns. Deixa-ho tot a les nostres mans. Ens trobaràs al carrer Borja Moll 43 de Maó. Molt bones festes de Gràcia.
4: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
1: S'atraquen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Maó es vesteix de llum, tradició i alegria. Des de Disnura volem desitjar-vos que els cavalls, la música i el bon ambient ens facin viure moments inolvidables. Bones festes de Gràcia de part de tot l'equip de Disnura.
5: En Beltrán Gama deseamos a mahoneses y visitantes que disfruten de estos días de reencuentros y alegría. Y si por fin llega el invierno, recordarles que somos especialistas en estufas y chimeneas de la máxima calidad con el mejor asesoramiento profesional. Visítanos en beltrangama.com y en calle Bajolí 15 del Polígono de Mahó. Beltrán Gama vos desitja unas muy buenas festas de la Mare de Déu de Gràcia.
6: I aquest dijous 3 de setembre, de 12 i 20 a 2, Ràdio Menorca Cadenacer celebra un programa especial i en directe des de la plaça Constitució de Mahó, amb tots els protagonistes de les festes, caixers, tradicions, música i tot l'ambient dels dies més esperats de l'any. Especial Hoy por Hoy Menorca, Festes de Gràcia, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mahó.
7: A l'Hoy por Hoy cerquem els protagonistes.
0: Aquest divendres arranca a Ciutadella la Fira de Producte Local, una iniciativa que ajuntarà a Ciutadella artesans de tota Menorca per oferir els seus productes, a més una fira que serà una festa que estarà acompanyada de demostracions, de tallers, d'actuacions musicals, tota una jornada, una doble jornada, de fet, dissabte, divendres i dissabte completa. Nosaltres avui, per apropar-nos una miqueta més en aquesta fira i conèixer una miqueta més com es desenvoluparà, tenim en directe l'Hoy por Hoy Menorca en el regidor de Serveis Econòmics, Esports, Comerç, Fires i Mercats de Ciutadella, Llorenç Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
8: Molt bon dia, encantat, i molt bon dia a els oients.
0: Com dic, una fira que arriba en aquest inici de setembre, una vegada ja també ha passat un poc aquesta voràgine del turisme, precisament per posar en valor tot el producte local, no?
8: Exacte. És una fira que l'Ajuntament de Ciutadella durant molts anys ha anat fent, que un moment donat es va deixar de fer i que van considerar oportú, des de l'equip de govern, van considerar oportú recuperar-la. Una fira que el que pretén és, durant dos dies, que hi hagi una mostra de producte fet a Menorca, 100% producte fet a Menorca, amb activitats diverses. I, a més, amb demostracions, és a dir, la veritat és que és una fira que ens fa molta il·lusió recuperar i que intentarà donar a conèixer durant uns dies que encara també tenim molt de visitants, el nostre producte d'aquí, fet a Menorca, un producte local que és un producte que necessita o que pensem que és necessari potenciar.
0: Sí, com dèiem bé, és una època que ja han passat un poc més gruixat del turisme, però encara queden turistes, encara queden molt de visitants. És important promocionar aquest producte dintre dels propis menorquins, perquè sempre el posem més en valor, però també, sens dubte, és important també que la gent de fora conegui aquest producte, no?
8: És evident que ha sortit informació a tots els mitjans que les platges nostres i l'entorn paisatgístic de Menorca és un valor indubtable, és d'una bellesa extraordinària i tots els visitants que tenim ho destaquen, però crec que tenim molt més, tenim una història, tenim un patrimoni, tenim una tradició gastronòmica, tenim una tradició cultural que ens acompanya, arrelada fortament i que fa que el producte que es faci a Menorca tingui molt de sentit. I crec que no tan sols ha d'anar dirigit cap a la població local menorquina, sinó que és important poder oferir també en una època en què tenim bastants de visitants.
0: És una ocasió també per posar en contacte, sempre ho dic, aquestes fires, el que a vegades aconsegueixen és posar en contacte directament els productors amb la gent del carrer. A vegades tenim aquests productes a supermercats, a algunes botigues, no? Però a vegades va molt bé veure'l allà in situ, a una paradeta, veient precisament quins són els productors, no? I es crea també un vincle més estret, no?
8: Exacte. Moltes vegades, jo a qualque fira record, fa anys, haver vist que productes que no tenia ni presència, marmelades, semel, que fa molt d'anys també que ja jo compro, soli, que de cada vegada agafa més força, és a dir, hi ha una sèrie de productes, la sidra, que a poc entre tots anem descobrint, és a dir, aquests comerços són productes que normalment trobam a comerços més petits, més locals, de més proximitat, i són comerços que han d'afavorir molt notablement per intentar que les grans companyies, les grans empreses es mengin el petit productor, que sempre ha estat el comerciant de tota la vida de Menorca.
0: La fira té moltes activitats, està dividida, com dèiem, en dos dies, divendres dia 4, que vespre, que és quan arranca, i arranca precisament, estava mirant ara, amb una demostració de forja d'un artesà de metall, una activitat també artesanal pròpia de Menorca, però també, sens dubte, bastant curiosa.
8: Exacte, sí. Des del Departament de Cultura ens han ajudat també a dissenyar un poc les activitats i entre el tècnic de l'àrea de serveis de comerços i cultura, pues, pensam que han fet un calendari d'activitats que pot ser molt interessant. El tema de la forja, el tema dels ferrers, aquí ha relat molt a Menorca, amb tot el tema de cavalls i el tema de ferratges, és un tema que es va recuperant a poc, un temps era una professió molt, molt estesa, però bueno, centrada del turisme, la indústria va anar perdent un poc de pes, vull dir, i ara també podem veure i podem sentir manifestacions de que la indústria és important tornar-la a recuperar. Per tant, vam poder aconseguir aquesta demostració de forja per divendres, que pensant que serà força interessant, i acompanyat també amb una actuació musical, perquè la música sempre feta també per gent d'aquí de Menorca és important que tingui presència.
0: És un fet dinamitzador també per el propi centre de la ciutat, no? que hi hagi música en directe. De cara a dissabte també tenim una altra activitat també molt curiosa, que és la de crear encens amb plantes pròpies també de Silla, no? Una activitat també molt, molt peculiar que probablement molta gent també desconeixia.
8: Exacte, sí, també hem intentat oferir una fira, ja que recuperam aquesta fira, ja he dit, després de 3 anys, toca fa 3 anys la darrera vegada que la vam fer, amb activitats que siguin originals, que siguin poc vistes, i aquesta de ser encens artesanal a base de diverses plantes, pensant que pot ser un altre taller també interessant i que pot sorprendre en el públic que mos visiti.
0: La jornada de dissabte s'allargarà gairebé durant tot el dia, llevat de les hores més centrals, no? Que encara fa calor, fa una calor que no acaba mai, sembla que no s'acaba mai. Sí que és que vespre continuaran aquestes activitats també amb més jocs i amb una degustació d'oli i aigua, també un producte més típic dels que tenim a Menorca, no?
8: Exacte. Sí, com molt bé, com el de dius, aquesta calor que sembla que no acaba mai, vull dir, que la duim des de finals de maig ja a principis de juny, i sembla que sosi un estiu interminable, tot i que crec que meteorològicament acaba prets estiu, vull dir, aquests pròxims
9: hauria, dies...
8: Hauria d'acabar, sí. Hauria d'acabar. Però, clar, van considerar que... l'horari central del migdia, quan hi ha les hores més fortes, on també se recomana des de totes les administracions reduir l'activitat física al carrer, pensàvem que era un moment per donar un descans, i els horaris, aprofit per dir-lo, seran de les 7 a la 1, de les 7 desfosquet de les 7 desfosquet a les 11 del vespre divendres, i dissabte seran de les 10 del matí fins la 1 del migdia, i després reprendrem el capvespre, a les 7 del capvespre fins les 11 de dissabte. Diumenge és dia d'anar de platja i de recuperar i descansar. I sí, feim, acabarem amb aquesta demostració i tast d'oli i aigua amb figues, un plat sol i aigua, un plat senzill, un plat tradicional menorquí, però un plat que demostra l'essència i el gust de Menorca. Jo crec que és un dels plats més senzills que tenim dins la nostra gastronomia, però és un plat excel·lent. Jo particularment m'agrada molt. I evidentment acabar amb una altra actuació musical, posar una altra final de música en aquest dia de fira.
0: Unes activitats que anem per aquest propers divendres, dia 4 i dia 5 de setembre, a la plaça d'Espins, que serà aquest nucli, aquest epicentre d'aquest producte local de Menorca que es concentrarà aquests dies a Ciutadella. Com deia, nosaltres avui n'hem volgut xerrar, ens hem volgut apropar una miqueta en aquesta fira, ho hem fet de la mà de Llorenç Ferrer, que és regidor de Serveis Econòmics, Esports, Comerç i Fires i Mercats de l'Ajuntament de Ciutadella. Senyor Ferrer, moltíssimes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat de poder presentar aquí a tots els oients aquesta fira, i dir a tots els menorquins i menorquines que esteu més que convidats a fer un passeig i un tast de Menorca a Ciutadella que proper cap de setmana.
9: Allà serem. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies.
10: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
11: Hay sabores que llevan una isla entera dentro. Descúbrelo en Micat Restaurant Menorquí, en el Hotel Casas del Lago Calambosc. El chef Luis Valls crea una propuesta de alta cocina con productos kilómetro cero y la esencia más pura de Menorca. Mediterráneo, territorio y emoción en cada plato. Micat, el sabor más auténtico de la isla.
12: A Menorca, cada casa té una història. A Domoelín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domoelín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Maó i a domoelín.com. Molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
13: Ja tornen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Vies per retrobar-nos, compartir taula i crear records. Elegir les olives i trobareu tot el que necessiteu per celebrar-les. Plats, gots, coberts, estovalles i molt més. De part de tot l'equip d'Elegir les olives, des del carrer Itàlia 7 del Polígono de Mó, vos desitgem unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
14: A WeBuild Menorca feim molt més que vendre cases. T'ajudam a trobar la teva casa ideal. A WeBuildMenorca.com tenim una àmplia oferta de propietats encantadores. Som especialistes en reformes i t'assessoram amb tot el que necessitis. L'equip de WeBuild Menorca, amb Eva Muñiz al capdavant, us desitja unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
15: Hoy por hoy Menorca, la crònica de l'actualitat.
16: Hoy por hoy, Cadena Ser.
0: Les 12 i 41 minuts, obrim plana informativa, ho fem com sempre amb Jordi Rivera. Molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: Ho fem xerrant del grup socialista del Consell Insular de Menorca, que traspassa tota la pressió per assolir un acord de cara a la reforma de la llei Menorca Reserva de Biosfera al president del Consell, Adolfo Vilafranca.
16: El portaveu del PSOE, Eduardo Robsin, recorda que els populars no tenen els vots per tirar endavant la seva proposta i necessiten un acord en les esmenes plantejades pels socialistes per a que s'aprovi aquesta modificació.
17: El president Vilafranca sap perfectament que necessita un vot favorable per poder treure endavant la proposició de llei, una proposició de llei que, a més, és imprescindible segons el nostre criteri per limitar l'afluència de vehicles de Menorca durant la temporada alta, no? Per tant, entenem que ell ha de fer la seva feina, però que el grup socialista ha de fer la seva també, no? I aquesta inclou, ja que necessita com a mínim un vot favorable algunes qüestions polítiques que probablement no estiguessin en l'ideari original del PP.
16: El socialista lamenta que no s'hagi celebrat una negociació com cal per arribar a l'acord que tothom vol i confia en que d'aquí a dimecres, si s'aconsegueixi una entesa en el PSOE, es senti còmode perquè pugui votar a favor. Eduardo Ropsi.
17: Ara tenim la proposició de llei damunt la taula, una proposició de llei que sí que és cert que té un contingut bastant tècnic, però on ens hem de sentir còmodes també per fer aquesta aprovació, no? Per donar-li un vot de confiança, i és el que estem valorant ara. Tenim la posició final que ha manifestat el president Vilafranca i ara ens toca determinar si és suficient o si hem de demanar una modificació que no excediran en cap cas les esmenes que es van presentar inicialment.
16: Malgrat tot, Rupsi es mostra optimista de cara a arribar a un acord final.
0: I més per Menorca, per la seva banda, exigeix a PP i PSOE que deixin de banda les disputes partidistes i que garanteixin que la limitació d'entrada de vehicles a Menorca sigui una realitat a l'estiu de 2027.
16: El grup menorquinista ha confirmat que votarà en contra de la modificació de la llei de la reserva de biosfera proposada per l'equip de govern del Consell Insular. Segons la portaveu de la formació, Noemí García, el text aprovat l'any 2023 ja ofereix plena cobertura jurídica per aplicar la restricció i acusa el PP d'inventar-se debats legals per tapar 4 anys de paràlisi i manca de voluntat política.
18: Més per Menorca votarem en contra de la proposta del Partit Popular. Demà no votem si s'han de limitar l'entrada de vehicles a Menorca ni cap sostre de vehicles. Demà votem si fa falta tornar a modificar la llei Menorca Reserva de Biosfera per limitar els vehicles. I no fa falta modificar la llei perquè la llei actual ja permet limitar l'entrada de vehicles. El problema ha estat 3 anys de falta de voluntat política del Partit Popular.
16: Així mateix, García ha criticat l'actitud del PSOE per entrar en el joc del PP en lloc d'exigir l'aplicació immediata de la norma. Escoltam Noemí García.
18: Això és oportunisme polític i sorprèn que el Partit Socialista entri en aquest joc. Primer reclamaven limitar els vehicles, després assumeixen el discurs del Partit Popular de que s'ha de canviar la llei i ara presenten 18 esmenes per poder votar en contra de la proposta del Partit Popular. Els menorquins estem cansats d'aquest joc partidista. Més per Menorca, volem limitar els vehicles, ho hem defensat sempre així i exigim que el 2027 sigui una realitat.
16: Des de Més per Menorca insisteixen que si s'han de concretar aspectes tècnics es pot fer mitjançant reglament, sense necessitat de reobrir una llei que ja dona en part jurídica la limitació. Cal recordar que el ple extraordinari per debatre i votar aquesta modificació es farà demà dimecres pel matí i pararà el govern insular del PP. No disposa dels vots necessaris per aprovar la proposta.
0: I l'aeroport de Menorca va tancar el mes de juliol amb un important increment de l'activitat aèria. Ahir dilluns, darrer dia del mes i jornada marcada per l'operació retorn, es van programar 153 moviments entre enlairaments i aterratges, una xifra que representa un augment del 14,2% respecte al 31 d'agost de l'any 2025.
16: Menorca és, de fet, l'aeroport balear que va enregistrar el major increment percentual d'operacions durant aquesta jornada en el conjunt de les illes. Els tres aeroports van operar 1.475 vols, un 4,8% més que el mateix dia de l'any passat. El bon comportament de l'activitat aèria també se'n reflecteix en el conjunt dels darrers dies d'agost. Durant el darrer cap de setmana del mes, l'aeroport de Menorca va enregistrar 726 moviments, una xifra que suposa un increment interanual de l'1,9%. Aquestes dades confirmen la intensa activitat que ha viscut l'aeroport menorquí durant les darreres setmanes de la temporada turística, especialment coincidint amb el final de les vacances d'estiu i el retorn progressiu de milers de visitants als seus llocs d'origen.
0: I Menorca manté un balanç positiu en la lluita contra els incendis forestals aquest 2026. Segons les dades publicades avui mateix per la Conselleria de Medi Ambient de Medi Natural, l'illa ha registrat només 3 incendis fins al 31 d'agost, un total de 1,8 hectàrees cremades, de les quals pràcticament la totalitat era superfície no arbrada.
16: Aquesta xifra situa Menorca com una de les illes manco afectades de l'arxipèlag. En el conjunt de les Balears s'han comptabilitzat 74 incendis, un 19% més que l'any passat, que han calcinat més de 36 hectàrees, la gran majoria concentrades a Mallorca i Eivissa. No obstant això, des de la Conselleria demanen no abaixar la guàrdia. Al sud de Menorca es troba avui precisament en risc extrem d'incendi i es manté actiu al nivell màxim d'alerta 4 a totes les illes, en recordant que continua completament prohibit fer foc en terrenys forestals.
0: I l'Hospital Mateu Orfila tanca el mes d'agost amb 1.754 pacients en llista d'espera per sotmetre's a una intervenció quirúrgica. Aquestes dades s'emmarquen en un increment generalitzat de la pressió assistencial a tot l'arxipèlag.
16: Segons l'última actualització de l'IB Salut, a 31 d'agost la demora mitjana per operació a les Illes Balears s'ha situat en 116 dies, un 8,4% més que fa un any. En total hi ha 17.585 persones esperant entrar a quiròfan a la comunitat, de les quals més

0: Jordi, començarà mi seran de futbol.
1: Sí, l'Alaió de futbol s'enfrontarà aquest dissabte al Sòlla a la semifinal de la Copa Balears, segons s'ha decidit el sorteig celebrat a la seu de la Federació de Futbol de les Illes Balears. El maig tindrà lloc dissabte 5 de setembre a les 12:30 hores del migdia al camp del Col·legi Cide de Mallorca. L'altra semifinal ha aparellat el Sant Rafel Pitius amb el Ferriolense. Els dos equips que passin ronda disputaran la gran final l'endemà diumenge. Qui es coroni campió de les Illes encara haurà de jugar una altra eliminatòria amb un equip de la península. Qui guanya entrarà definitivament a la Copa del Rei i rebrà a casa seva un equip de primera divisió. El món del pàdel torna a la plena competició amb la disputa del torneig de Madrid, on avui entra en joc el menorquí Marc Sintes. El demà fent parella amb José Antonio Diestro s'enfrontarà a l'argentí Leonel Aguirre i l'espanyol Pablo García. Si passant ronda s'enfrontaran els caps de sèrie número 16 Javier Barahona i Maximiliano Sánchez. Gemma Tirier entrarà en competició dijous. La Barca de Menorca inicia avui la pretemporada. Les jugadores d'en Pep Llorenç tindran aquest cap vespre un primer contacte al poliesportiu ciutadellenc. Serà el primer cop que les jugadores veteranes i les noves es vegin les cares a l'espera de començar a treballar de valent aquest dimarts. I acabam amb bàsquet. La jugadora Aina Yusso Bagur, filla d'una menorquina, ha quedat fora del Mundial de Bàsquet que es disputarà aquest setembre a Alemanya. El seleccionador espanyol Miguel Méndez ha donat a conèixer les 12 integrants de l'equip nacional i Ayuso ha estat un dels darrers d'escàs. La notícia ha resultat una sorpresa, ja que la jugadora d'origen menorquí va formar part del comitat espanyol que al març va aconseguir la classificació per aquest Mundial. La jugadora, a més, suma una vintena de partits amb el combinat absolut d'Espanya i també va integrar la selecció que es va proclamar subcampiona d'Europa l'estiu passat i va ser votada com a millor jugadora nacional l'any 2025.
0: Moltes gràcies, Jordi. Recordin que tenen tota l'actualitat de Menorca actualitzada al moment a la nostra web radiomenorca.com, també a partir de les 2:10 a l'hora 14 a Balears.
1: I em sembla que de bàsquet en parlarem d'aquí una estona.
0: D'aquí una estoneta tenim protagonista de bàsquet, clar que sí. Gràcies, Jordi.
2: ¿Te apetece darte un buen homenaje y descubrir el auténtico sabor de Menorca? Ven a Satanca, el restaurante del Hotel 5 Estrellas Barcelona, en Viniancolla. Cocina mediterránea llena de sabor, elaborada con producto local. Pescados frescos, carnes a la brasa y verduras de temporada de nuestro huerto. Una propuesta gastronómica para disfrutar de la isla bocado a bocado. Reserva obligatoria en The Fork o llamando al 971-57-1700. Satanca, el auténtico sabor de Menorca.
3: Cas Matalasser, els especialistes en descans a mò, matalassos, somiers, coixins i el més important, atenció personalitzada. Cas Matalasser, al carrer del Carme i a colchonesmenorca.com us desitja que aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia arribin amb salut i alegria a ca vostra. Cas Matalasser, des de 1954, obsessionats amb el teu descans.
4: ¿Y a ti, cómo te gusta dormir? En Beds te asesoramos sobre tu descanso. Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 60%. Beds, el descanso de verdad.
5: Búscanos en beds.es.
6: Aquest dissabte, si vens a Vinipreu a cercar sa pomada i els pastissets, ves ben alerta. Tenim 500 euros en xecs de 25 euros amagats per a centre comercial i també podràs endevinar el preu d'escarro de Gràcia, ben ple de producte de Menorca. Trobaràs un xec? Encertaràs escarro? Això ja dependrà de sa sort i de tenir bon ull. Dissabte 5 de setembre, al centre comercial Vinipreu, ja fa olor a Gràcia.
7: Prepárate para cantar, bailar y dejarte llevar por una de las bandas imprescindibles de la escena indie nacional. Dorian llega a Sclaustra el miércoles 2 de septiembre a las 21 horas con sus grandes canciones y un directo lleno de fuerza y emoción. Dorian en concierto. Más información y entradas en sclaustra.com.
8: Ja arriben ses festes de Gràcia. Disfruteu-les amb salut amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en pròtesis a mida, ajudes tècniques, ajudes de bany. Esteve Ortopèdia a mida. Cos de Gràcia 75 de Mou. Us desitgem molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
9: A l'Oi per Oi, cerquem els protagonistes.

0: continuem en directe al nostre Avui per Avui Menorca. Ho fem ara per xerrar de música i d'un concert que tindrà lloc avui fosquet, avui vespre, a partir de les 9 del vespre, en el Castell de Sant Antoni de Fornells. Estic xerrant d'un concert de Nana Bel Villalonga, que presenta novament el seu treball en solitari, que du per nom Mà. La tenim aquí en directe. Nana Bel Villalonga, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Un estiu, supos que sempre... Els músics el teniu molt, molt ple, és època de màxima activitat. Avui tens aturada a Fornells per presentar en el públic precisament d'aquí de Menorca aquest treball en solitari, no?
1: Sí, sí, bé, un estiu de feineta que sempre va bé amb diferents grups i diferents històries, perquè miro només d'un grup és complicat, però sí, amb molta il·lusió perquè avui present precisament el meu projecte propi i això sempre fa ganes.
0: O sigui que n'hem xerrat ja alguna vegada, però bueno, com neix aquest projecte, aquest disc tan, tan personal?
1: Aquest disc neix arrel d'una beca del Teatre Principal de Palma, on donaven una residència artística i una beca, i vaig presentar aquest projecte de musicar poemes de Miquel Àngel Adrover, que és un amic glosador i poeta de Mallorca, i me la van acceptar, vull dir que arrel d'aquí surt aquest disc.
0: Mm-hmm. Un projecte, sens dubte, no sé si arriscat, però sí que amb molta personalitat, no? Perquè musicar poemes de poetes ja ho és, a més si no es tracta d'un poeta extremadament conegut, també no deixa de ser arriscat, però entenc que és una manera de fer feina que també te permet més llibertat, no?
1: Sí, és arriscat perquè, bueno, com diuen, és un disc, m'han comentat, molt eclèptic, no? Perquè cada poema és un món, per tant, a cada poema vaig decidir posar-li una música totalment diferent, i en aquest disc pots escoltar des d'una sonada per xirimies, a cosa que sona més a cantautor, cosa que sona més jazz, hi ha una peça clàssica, que de fet la canta Ana Maria Camps, que avui també vindrà en el concert a col·laborar, hi ha una cançó que sona més folk, hi ha una cançó que sona que és una ranxera, vull dir que música màquina, hi ha una mica de tot. Però és arriscat perquè no a tothom, no, li agrada tots aquests estils, però bueno, a la vegada hi són tots, per tant, cada que triï a la cançó que més li representi, no?
0: Uh-huh. Entenc que fugir d'aquests estils musicals concrets i anar cercant diferents maneres de cantar, diferents músiques, diferents estils, depèn molt de cadascun dels poemes. Ajustar precisament aquests poemes, aquesta lletra, a un estil musical, trobar que sigui concretament aquest estil li va bé, fugint d'aquests fermalls, no? Que a vegades ens dona un estil només propi o un estil únic, i com dic, anar a cercar diferents estils per ajustar-los a cada poema deu estar també una feina molt complexa.
1: Sí, és una feina complexa però que m'entretén, no? I me dona molta llibertat de que no he de fer un disc de veneres, o he de fer un disc de folk, o he de fer un disc de rock, sinó que he de poder fer el que vulgui, no? En aquest sentit. Mm-hmm. Per tant, és un treball complex però satisfactori. A nivell personal és molt satisfactori poder dir, mira, faig el que me surt i ho enfoc cap aquí o cap allà i li dono un color diferent a cada poema.
0: Uh-huh. Un concert des d'avui vespre que comentaves fa uns moments que series acompanyada per Ana Maria Camps, però crec que no és l'única persona que t'acompanyarà avui damunt d'aquest escenari.
1: Exacte, Ana Maria Camps és més la col·laboració, no? La sorpresa, que ja l'he dit, però bueno... Però m'acompanyen damunt l'escenari dues atlotes mallorquines. Una és la Sara Mingolla, que sona teclats i acordió. Després hi ha la Núria Adrover, que sona violoncel. I després d'aquí de Menorca ve Moisès Pelegrí en la percussió i Nauba Villalonga, que és la meva neboda, que cantam els temes a mitges bastant.
0: Mm-hmm. Una col·laboració també en Nauba que en seguit uneix altres projectes musicals també, no? I suposo que deus haver fet moltes actuacions aquest estiu.
1: Sí, no podia fallar Nauba en aquest projecte perquè, bueno, cantam des de que va néixer ella, jo som més gran, cantam sempre juntes i mos entenem molt musicalment, per tant, hi havia de ser en aquest projecte. En el disc canta dos temes i en el concert pues, ho repartim més, fem moltes coses a dues veus. I sí, jo de ser, també cantam, tenim dues llunes, tenim figues d'un altre paner juntes, vull dir que...
0: Allà hi ha molta compatibilitat entre moltes dues, compartint tant de projectes, segur. Allà. Hem començat aquesta entrevista escoltant la cançó inacabada d'existir. Ara sortirem d'aquesta entrevista també amb un altre tema, que es diu Ícar. Què ens explica Ícar?
1: Així com cançó inacabada d'existir és més de cantautor, I tot, bueno, i també el que xerraven abans, que tot té caos d'estil, però en el fons tot té algo meu, no? Perquè són jo aquí els afaig. I Carets aquí surt més de tot del disc. Xerra del personatge mitològic, Níker, que volia fugir de la presó on estava posant-se plomes i cera, i quan s'atraquen et sol cau, no? Perquè s'afonen. I el poeta ho compara amb un que vol ser balcònic. Llavors diu que vol fugir de la seva presó, s'aferra en crema solar, quatre plomes de gavina i de mèlera, i vol votar, però no, ses ales no li van ni... No, no li vin a la piscina, tampoc. És molt divertida, per tant, li vaig posar una cosa divertida, vaig fer una ranxera estil cau, d'aquestes que canta en Enrique, que sempre tenen aquest cachondeo, i acaba sent música màquina, perquè acaba tan gat que és com si fos dins una discoteca, però es tira pel balcó.
0: Anem a escoltar, idò, aquest Níker per acabar aquesta entrevista. Recordeu, avui vespre, a partir de les 9, en el Castell de Sant Antoni de Fornells, amb taquilla inversa, a més a més, Anabel Villalonga, aquest disc a mà. Anabel, moltes gràcies, molta sort.
1: Moltes gràcies, fins avui vespre.

0: La 1:07, continuem en directe a l'Oi per Oi Menorca. Ho fem ara ja a la segona hora de programa, una segona hora que arriba després d'haver escoltat, per exemple, el nostre inici del programa, les declaracions de Cito Ferrer, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Ciutadella, xerrant de la Fira de Producte Local, una Fira de Producte Local que arriba aquest cap de setmana i que ens durà també moltes activitats al nucli de Ciutadella. Hem xerrat també amb Anabel Villalonga del seu concert d'aquesta nit. El que fem ara ja és ja donar veu als propers convidats.
1: Saber què passa Oi per Oi.
0: Moment ara a l'Oi per Oi Menorca de xerrar de producte local i xerrar d'una fira que s'ha convertit ja, jo crec que en la fira de referència del producte de local i de la gastronomia a Menorca. M'estic referint a la fira Arrels, que arriba ja a la seva novena edició i que la tenim ja d'aquí tot just 3 setmanetes, no arriba. Per tant, és moment ja de poder-nos atracar a ella i conèixer més detalls. Avui tenim en directe aquí a l'Oi per Oi Menorca Maria Antònia Taltavull, consellera d'Economia i Serveis Generals del Consell. Senyora Taltavull, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Encantat de que sigui aquí.
2: Gràcies,
0: igualment. La fira Arrels, com dèiem, una fira que s'ha convertit en referència de sa gastronomia i del producte local de Menorca, no?
2: Sí, sí, com bé tu dius, i contenta de poder participar aquests anys a que això se sigui mantinguent i de cada vegada agafem més força.
0: Uh-huh. Una fira que enguany torna a Mercadal, no? On s'ha consolidat ja, diguéssim, els darrers anys,
2: sí.
0: Perquè també és una manera de trecar la gent de per tot, no? Que no hi hagi excusa de que quedi massa en fora o no.
2: Bé, ho dius. Crec que sí, que l'hem consolidada bé a Mercadal, la gent està satisfeta i contenta de que sigui allà, sobretot també la part de Ciutadella i Ferreries, que a vegades mos costa més agafar el cotxe i arribar fins a Mol, però allà és punt d'encontro i el recinte està super ben qualificat per poder-li fer allà dintre i seguirà una altra vegada allà dia de 9 i 20 de setembre.
0: Uh-huh. Vostè l'ha definida com a la gran festa de l'any. Què és el que la fa tan especial a la Fira Arrels?
2: Bueno, la gran festa de l'any perquè és que nosaltres mos de molta feina i pràcticament no hem tancat la de l'any que estem i ja començam a xerrar de la pròxima per els fallos que van fer, les millores, això sempre. Uh-huh. Hi estem al tanto, i per cada any que la gent disfruti, sigui dins el mateix, però agradable de venir i trobi diferents opcions a poder prendre gust i seure una estona i estar allà passant unes hores agradables.
0: Uh-huh. Anem a xerrar un poc de lo que serà la cronologia d'aquesta fira. Arrencam dia de nou, el mateix matí,
2: sí.
0: es fa ja una presentació, no?
2: Sí, sí, dia de nou, dissabte de matí, començam a les 10, enguany començava un poc més prest i, bueno, farem la presentació com feim sempre i després ja començam tot d'una, tant a l'aula de tast amb cuiners, com amb tots els productors portes obertes, com amb escat de poc temps ja hi haurà música, també ja hi haurà la part dels infants ja disponible per tots els pares que venguin tant a gaudir de la sala de la cuina de tast en directe, uh-huh. o els productors, que els seus fills també podran estar allà entretinguts i també faguent tallers de cos de gastronomia perquè ells també vagin aprenent.
0: És que és important anar fent escola, no? Sí. I anar fent una miqueta de pedagogia als més joves i que s'involucrin també o que la vegin també com una cosa molt més propera, no? Tenir aquesta part dedicada als fills també, sí. Permet això a molts pares, a vegades, i és una manera de
2: poder disfrutar una estona
0: de setmana i que tots el puguin disfrutar, sí. També, tant dels fills com els més grans, no?
2: Sí, l'any passat ja ens hi van fer cosetes així amb els fills, amb qüestió alimentària, i enguany tenim preparat que faran coquetes i d'en Bolívar, bueno, cosetes d'aquestes senzilletes, però que també ja tocaran les coses en les mans i prendran gust una estona, i els pares hi ha un bon itinerari de tot el tema de la cuina en directe que també podran saber en quietud i prendre gust dels cuiners i escoltar les receptes.
0: Una altra cosa que ens ha volgut posar en valor a Menorca en altres temps és els nostres xefs, no? Els nostres cuiners que han sortit de les cuines un poc, s'han donat a conèixer i ha estat una manera també de donar prestigi a la cuina que es fa des de Menorca, sí. No?
2: Així que és. Tots, llevat d'un des de... Bueno, dos, mentida, que seran de fora d'aquí, uh-huh. però tots els altres són nostres, també combinades amb persones de productors que faran la recepta des derivat nostre amb el cuiner nostre, conjunta, i els que són de fora també els hi ha proposat que encara que siguin de fora, però que ells mateixos pensin que mos han passat les propostes amb coses que siguin nostres d'aquí de Menorca. Uh-huh. I així ho han fet i crec que quedarà bastant complert i polit.
0: Estem parlant d'una fira que cada vegada ajunta més expositors, que cada vegada més productors hi volen participar. No sé enguany la xifra total final de productors quina és, però supos que també heu trobat també resposta, no?, per part dels productors.
2: Tot d'una van trobar resposta. La veritat és que amb nosaltres ho vam tenir tot ja complert. També l'espai dona fins on dona i està tot plenen. Hem hagut d'ubicar per els alrededors. De fet, enguany també encara estem més contents. L'any passat va venir la cofradia de Ciutadella i enguany se suen totes les cofradies de Menorca. Yeah. Mm-hmm. Que això, no sé, estic molt contenta perquè, bueno, es tracta amb ells, és molt agradable. He intentat ajudar-los quan he pogut a tot el tema del sector, que també és un sector que sempre mos derivam una mica més a ratllar del camp, però és que de la pesca també, déu-n'hi-do, complicat. I mal de passar que és. I, bueno, i que sempre han tingut un recolzament per part nostra del Consell Insular.
0: Uh-huh. Les cofradies de pescadors seran presents també, supos que carnisseries, productes de tipus de oliva, no?, de sol, i que cada vegada també és més important, productors de vi, un poc...
2: Hi ha molta diversificació en tots els aspectes. Uh-huh. Hi ha totes, bueno, no totes, no, però bona part de totes les vinyes d'aquí de Menorca, hi ha soli, hi ha producte com formatge, embotits, tot això que sempre solem tenir més, qualcun de novadors, també, hi haurà la carn, i els pescadors, tant podran la gent comprar, com ja van fer l'any passat, carn al moment i menjar-se-la allà mateix, igual amb els pescadors que l'any passat va ser un èxit gros, el peixa frita aquell.
0: Ah, directament.
2: Sí, sí, sí, els pescadors ho fregien i la gent ho comprava, i mentre hi havia la música, aquí la gent podia estar escoltant la música. Hi haurà de Canagadet, com no, ells no poden fallar mai, sempre els tenim...
0: Juguen de locals, a més a més.
2: Sí, els tenim molt presents, la labor que fan és molt important, també, i bueno, i sí, tothom podrà venir a comprar, menjar, passar una estona agradable, escoltar música, la música també és bastant diferent a cada moment, i com a novetat, enguany, el Consell treu una revista de cuina, però en paper.
0: En paper?
2: Sí, en paper, i la regalarem allà...
0: Fins fa uns anys hi havia la revista Oli Aigua, també va ser una revista de cuina, però que hi ha en format digital,
2: sí,
0: no? L'havies de descarregar amb el mòbil, però...
2: Quan jo vaig començar en el Consell, en aquesta legislatura, hi havia aquesta revista, que es deia Oli Aigua, com bé tu has dit, digital, però... Bueno, ho he volgut canviar, no era prou el que jo me satisfet, el retorn no el tenia prou bé, i crec que vam provar amb xiques aquesta en paper, amb un cuiner també d'aquí, receptes molt nostres, les fotos també són tot molt bàsic, molt nostre, que primer nosaltres mos hem d'estimar el nostre i saber fer el nostre, i després podem, amb aquestes receptes mateixes, donar-los molt d'altres caires diferents, com és el que han fet. Sí, a la mateixa revista hi ha opcions, i s'explica allà.
0: És una revista que serà de difusió gratuïta?
2: Sí, sí.
0: La podrem trobar allà a Safira, suposo que després altres indrets també, altres bandes, no?
2: Bueno, de moment ho hem provat, abans com anava, i ja la tindrem allà. Es diu Cuinons.
0: Cuinons.
2: Sí. Vam trobar que seria un nom molt nostre, i com que dins d'aquesta revista hi haurà moltes receptes, Cuinons hi quedava bé, i bueno, ja la regalarem allà.
0: Una de les coses que ara comentava vostè, que és aquesta oportunitat que permet la fira de posar en contacte els productors amb els consumidors. No? Moltes vegades hi ha productes o productors concrets que no coneixem. Tenim molt de producte local, a vegades als supermercats, a les botiguetes, no? Però a vegades aquest contacte directe, jo crec que les fires és el plus que donen, no? Precisament poder conèixer qui és el productor, qui és el que fa el producte, inclús que t'expliqui com ho hem fet o quin producte tenen exactament, no? I això sempre, jo crec que marca moltíssim la diferència.
2: Sí, és que de fet hi ha molts productors que sí que venen per vendre, evidentment, però també venen perquè els hi fa il·lusió conèixer així en directe les persones que s'interessen pels seus productes, i allà són dos dies de ple contacte per poder gestionar, fer negocis o donar a conèixer les seves coses que tenen cada un de casa seva.
0: L'entrada és gratuïta,
2: sí.
0: No? Per tant, no tenim excusa per dir, bueno, és que no hem de pagar entrada. No, hem de pagar entrada.
2: No. L'entrada és gratuïta ja d'aquests anys que, que ja ha estat gratuïta. De moment ho seguirem fent així i crec que serà molt entretinguda.
0: I cada tast després es poden comprar tiquets i després es paga directament a cada productor?
2: Es pagarà directament a cada productor. Uh-huh. Sí, sí, l'any passat ja ho vam fer així. Sí, és més senzill, més pràctic.
0: No haver d'anar a comprar tiquets, no?
2: No. I ho seguirem fent així. Hem d'anar a cercar les coses senzilles i bones de fer. No complica molt la vida, que ja tot és prou complicat.
0: El més senzill, a vegades, el més efectiu, moltes vegades.
2: Sí, i van decidir de fer-ho xiques, i l'any passat va funcionar molt bé, i enguany també amb el tema de la carn i el peix també serà el mateix. La gent podrà anar a comprar el peixet directament, o les hamburgueses, o els pinxos, el que cada un vulgui, ho paguen a ells i ja està.
0: I consumir directament allà, cuinat en el moment.
2: En el moment... Intentarem tenir prou ombres, que l'any passat van tenir molta calor, amb això, clar, no ho saps mai què pot passar.
0: Tot fa pinta de que però, l'altra vegada.
2: Ho hem tingut en compte i ja fa molt de mesos que vam... que tot aquest tema ja el vam triar i vam triar més sombretjos i hi haurà més ombres. Ja ho veurem, a lo millor no em farà de calor.
0: Ho agrairíem tots, una miqueta, perquè tuim des de finals de maig moltíssima calor.
2: Déu-n'hi-do.
0: I bé, la fira s'allargarà fins diumenge que ve, però no, un poc, que serà la cluenda.
2: Sí, l'horari serà de dissabte de 10 a 9 i el diumenge de 11 a 2, que dues que són les 3.
0: Exacte.
2: Però sí, més o menys serà aquest horari.
0: I jo sé que hi ha diferents sorpreses a nivell musical.
2: Sí.
0: No sé si em pots avançar qualcuna.
2: Sí, bueno, va, començarem amb la inauguració i vindran a que et demostro 4 cançonetes a 6 de Ponent.
0: Per aquí anava jo. Per aquí
2: anava. Que mos feia molta il·lusió, és un grup que és molt nostre i ho vam poder combinar bé i mos van dir que sí i vam estar molt contents. Després a cap a migdia, ve un grup nou que també m'han enrallat molt bé, que es diu Fet a Mà. Són un grup molt jove.
0: Dissabte vespre mateix sonaven a la plaça Princesa Joana de Ciutadella.
2: Sí. I m'ho vaig estar mirant i vaig veure que la gent de Ciutadella estava
0: resposta,
2: molt contenta. I jo just els vaig sentir, amb la companya meva de feina, la Lítia, la meva directora. I sí, van trobar que era un grup que també, així que és allà, més gent encara ens podria veure. Després, el cap vespre tindrem Entonats, que ja és un clàssic nostre, de cada any que han vingut i la veritat és que també això també m'agrada molt.
0: Música menorquina també feta a Menorca.
2: I després es Fosquet ja ho van fer migjorn i va anar molt bé i crec que és un grup molt emblemàtic d'aquí de Menorca i me feia il·lusió que hi fossin qui és, els Huracans. L'orquestra d'Huracans.
0: Temàtic 50 anys d'Huracans, l'orquestra més longeva de Menorca, no?
2: I anima tothom que vengui, que faci s'estona i que ballaran i que la veritat és que el mitjorn va anar molt bé. I en sol demà una estona també és de música i fandango també, tindrem el dematí, diumenge de matí, són Aires del Barranc, és del fandango, Aires del Barranc del Gendar, que no ho he dit tot sencer. I després... De l'Orean vindran, per tancar cap a migdia. I també mos faran un pot de musiqueta nostra.
0: Per tant, oferta gastronòmica, oferta de producte local, oferta musical, tenim tots els components i no tenim cap excusa per no ser a la fira Arrels, en el recinte firal de Mercadal, recordeu aquest proper dia 19, dia 20. D'aquí ja en tornarem a xerrar, segur, però de moment ja hem fet avui aquest primer tast, nosaltres també, aquí a la cadena Ser. Maria Antònia, tot avui, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Ja arriben les festes de Gràcia. Disfruteu-les amb salut, amb Esteve Ortopèdia a mida. Especialistes en pròtesis a mida, ajudes tècniques, ajudes de bany. Esteve Ortopèdia a mida. Cos de Gràcia 75 de Mou. Us desitgem molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
4: Des de la peixateria Sa Llotja us volem agrair la vostra confiança i vos proposam viure aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia amb família i amics, reunits a taula amb el millor regal de la mar, peix i marisc fresc, d'aquí i de qualitat. Ens trobareu al moll de Llevant 113 del Port de Maó i també al punt de venda del Mercat d'Espeix. Peixateria Sa Llotja, el sabor de la nostra mar a taula.
3: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el estofado de ternera balear al corte a 13,99 euros kilo, la lubina de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Eva, vine, te convido una pomada.
7: No, gràcies. Ho vull xalar tot aquestes festes, però això en faré molt poques. I les poques que faci, les vull fer del Turronero, que són les més bones.
6: Tens raó, són les millors de molt. Anem al Turronero.
8: Hola, sóc en Víctor, del Turronero. Us desitjam unes molt bones festes de Gràcia.
9: Bones festes!
10: Maó està de festa i UB Guerrero, de celebració. Feim 25 anys llogant la millor maquinària per a les teves obres i reformes. Generadors, plataformes elevadores, bastides, tenim de tot. Gràcies per confiar en UB Guerrero aquest quart de segle. Bones festes, Maó.
3: Aquestes festes de Mou, deixa't sorprendre pels Mirador d'Esport. Gaudeix del nostre menú degustació especial per només 45 euros, amb una selecció de sabors pensada per celebrar les festes com es mereixen. Amb unes espectaculars vistes a Esport de Mou, disponibles dies 7, 8 i 9 de setembre. Més informació i reserves a reserves@restaurantmiradordesport.com. Mirador d'Esport, el sabor de les festes amb les millors vistes.
11: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
12: En Beltrán Gama deseamos a mahoneses y visitantes que disfruten de estos días de reencuentros y alegría. Y si por fin llega el invierno, recordarles que somos especialistas en estufas y chimeneas de la máxima calidad con el mejor asesoramiento profesional. Visítanos en beltrangama.com y en calle Bajolí 15 del Polígono de Mahó. Beltrán Gama vos desitja unas muy buenas festas de la Mare de Déu de Gràcia.
13: A Menorca, cada casa té una història. A Domo Elín, hi posam l'energia perquè la puguis viure amb tranquil·litat. Electricitat, fontaneria, domòtica i energia solar amb la confiança i la proximitat d'un equip de casa. Domo Elín, al teu costat, avui i sempre. Estem al polígon de Mahó i a domoelín.com. Molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
14: S'atraquen dies especials, dies de festa. Arriben ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Finques Toyo Pons us desitja el millor per aquests dies tan especials. Compra-venda d'immobles, lloguers, comunitat de veïns. Deixa-ho tot a les nostres mans. Ens trobaràs al carrer Borja Moll 43 de Mahó. Molt bones festes de Gràcia.
15: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
3: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu. S'atraquen ses festes de la Mare de Déu de Gràcia. Mahó es vesteix de llum, tradició i alegria. Des de Disnura volem desitjar-vos que els cavalls, la música i el bon ambient ens facin viure moments inolvidables. Bones festes de Gràcia de part de tot l'equip de Disnura.
16: Hoy por hoy, la informació com mai l'havies escoltada.
17: Píndoles de història a Ràdio Menorca amb Amador Marí. És historiador, membre de l'IME i avui ens acompanya. Bon dia.
18: Bon dia.
17: En el recorregut que fem per la història de Menorca, no volem mirar de deixar-nos cap capítol d'interès. I en aquests propers capítols hi ha temes que ens permeten retrocedir en el temps per anar en aquella Menorca que en un moment determinat s'hi va trobar amb l'enfrontament amb els turcs. Però explicàvem, just abans de començar el programa d'avui, Amador, el primer de tot hem de mirar de posar un poc en context el Sebre com era Menorca abans de l'arribada dels turcs.
18: Bé, se m'evidem més de xerrar d'aquesta qüestió que quedarà per un altre dia, era el context mediterrani. Vull dir, aquests assalts es produeixen dins un, podem dir, una guerra general. I per entendre el que va passar aquí, crec que és important saber aquests motius. Per tant, en els pròxims programes aniré, xerraré dels assalts turcs que va patir Menorca en el segle XVI, els de primers de Mahó i després de Ciutadella, que hi ha que dir que van ser els més sagnants que va patir el litoral de l'Espanya actual. No els més sagnants que van realitzar els turcs perquè Itàlia, possiblement perquè era molt més pròxim en el nucli de l'imperi, va patir encara atacs molt pitjors. Però crec que per entendre el que va passar és convenient explicar el context que ens dona la raó d'aquests fets.
17: Llavors, així, per quin moment de la cronologia del temps comencem a fer el relat?
18: Segle XVI, bàsicament. Mm-hmm. Diguem que una busqueta abans, però molt poc. El que primer volia recordar és que durant l'edat mitjana ja s'havien produït incursions de corsaris musulmans. Mahó i Ciutadella comptaven amb murades, però en el camp per protegir Cers van construir torres de defensa. Se'n conserven 20 i tantes, encara que en el seu temps devien ser encara més, perquè sabem que algunes han desaparegut. Són les típiques torres de forma quadrada que la terrassa superior està protegida amb un voladís amb matacans. Supos, sobretot per la gent que volta pels camins de Sant Lluís, n'haurà vist alguna. No totes són quadrades, perquè també n'hi ha de redones i algunes, especialment les de Ciutadella, tenen, com ho diríem, estan molt més ben realitzades, Torre d'en Quart, Torre del Ram, són unes torres espectaculars, a banda de llevant són més senzilles, però la funció és la mateixa, permetre que els pagesos es poguessin refugiar dels atacs dels musulmans. Normalment són dels segles XIV i XV, pot ser alguna és més antiga. Però bueno, aquesta situació, que era la normal i que consistia en petites incursions, va empitjorar notablement quan va esclatar el que s'ha anomenat Guerra del Turc. Que és com es coneix en el llarg conflicte militar entre la monarquia hispànica i l'imperi otomà durant el segle XVI i XVII, un conflicte que tenia per origen, com a objectiu, decidir qui dominava la mar Mediterrània. Aquests dos imperis constituïen els centres de poder més importants, especialment en el segle XVI, i tots dos mantenien durant molt de temps una certa tradició de guerra santa pròpia dels creuats cristians d'Espanya i dels guerrers islàmics a l'imperi otomà. En aquestes guerres s'hi barregen factors polítics i religiosos. però com ja he dit, en darrera instància el que s'hi jugava era el futur de la Mediterrània. Si al final aquesta mar seria cristiana o musulmana. Protagonitzen aquesta guerra governants com l'emperador Carles V, el rei Felip II o el sultà Solimà el Magnífic. I pirates de llegenda com Barbarroja o Dragut Reis. I almiralls com Andrea Doria o Álvaro de Bazán i el general Don Joan d'Àustria. Aquestes guerres, sense cap dubte, van frenar l'avanç islàmic a la Mediterrània, però hi ha que dir que al final el conflicte va acabar sense un clar vencedor. A principis del segle XVI, mentre el poder de la Casa d'Àustria s'estenia per Europa i Amèrica, i en els seus dominis, com s'ha dit tantes vegades, no es posava el sol, mentre aquest imperi es designava a la Mediterrània. Va ser un conflicte molt dur, que va obligar un malbaratament enorme de recursos. La guerra contra els turcs i els seus aliats barbarescos va consumir homes, vaixells i diners en quantitats ingents. Hi ha que dir que cap a mitjan segle XVI, amb prou dificultats, l'imperi espanyol aconseguia defensar el seu propi territori davant els atacs dels turcs i dels corsaris magrebins. Hi ha que dir que en alguns moments del segle XVI l'imperi otomà semblava invencible. Disposava de recursos molt superiors en els de regnes cristians, que semblaven inesgotables. Els turcs havien creat l'imperi islàmic més important i durador de la història. Controlaven les vies de comunicació entre Europa i Orient Mitjà i s'extenia pels Balcans, pel nord d'Àfrica, per Síria. Aquest conflicte va tenir un gran impacte sobre la població de la costa mediterrània espanyola. Durant el segle XVI i XVII es calculava que van ser apresats entre 100.000 i 250.000 persones procedents de l'Espanya peninsular. Altres regnes, com Sardenya, Sicília i Nàpols, que formaven part de la monarquia hispànica, també van patir moltíssim. En aquest segle es foren convertits en esclaus o barbaria entre 1.000.000 i 1.250.000 cristians. Tot això sense comptar els cristians que acabaren esclavitzats a la part oriental de l'imperi otomà, Turquia, Síria, Egipte. Hi ha que dir que no tots aquests esclaus procedien d'incursions. Un nombre elevadíssim eren capturats en els vaixells que navegaven per la Mediterrània. Hi ha que dir que els corsaris del Marroc arribaven fins a les costes d'Inglaterra i Irlanda capturant esclaus. Cal dir que l'impacte va ser importantíssim. Es dona com a data inicial d'aquesta successió d'enfrontaments l'any 1521, que és quan Solimà el Magnífic, sultà de l'imperi otomà, va conquerir l'illa de Rodes, a Grècia, que era el bastió cristià on residien els cavallers hospitalaris. La caiguda de Rodes va posar en marxa una cadena d'esdeveniments que va portar a una guerra total a la Mediterrània, entre l'Europa cristiana, com he dit, liderada per la monarquia hispànica, i el món musulmà, liderat pels otomans. Però abans de que comencessin tots aquests conflictes, els regnes ibèrics, Portugal i Castella, ja havien iniciat una expansió militar al nord d'Àfrica durant els segles XV i XVI. El primer va ser Portugal, que el 1415 va conquerir Ceuta i després va anar continuant per la costa atlàntica del Marroc. La corona de Castella molt més tardanament va impulsar a partir de 1497 tot un seguit de conquestes i fundacions de places fortes al llarg de la costa nord-africana mediterrània. Durant les regències del cardenal Cisneros i d'en Ferran II el Catòlic, en què combinà iniciativa reial en la privada. Per posar exemple, el duc de Medina Sidònia va ser qui va conquerir Melilla. Aquestes expedicions van continuar com a part de la política imperial de Carles V fins a 1535. Aquest procés sovint és presentat com una continuació de la reconquesta un cop expulsat de la península el darrer regne musulmà el 1492. Cal dir que la reconquesta no va existir mai. Hem sentit que se li ha donat, però sense aquest dubte va ser la continuació de la lluita contra l'islam. Aquesta guerra, aquesta conquesta del nord d'Àfrica responia a diferents motivacions estratègiques, comercials, militars i també ideològics. Però com aquesta expansió al nord d'Àfrica no va prendre la forma d'una ocupació territorial del Magrib, principalment perquè no es disposava de prou recursos humans ni logístics per sostenir una expansió estable i una repoblació efectiva. Cal recordar que en aquell mateix temps Espanya estava conquerint i repoblant Amèrica. Era totalment inviable fer el mateix amb el nord d'Àfrica. Així que es va limitar a un sistema de presidis i punts fortificats amb els que controlar tot el que el pogués és el litoral.
17: Aquí és un punt i seguit, evidentment, perquè ja estem desitjant un poc anar a, vist aquest context mediterrani, anar un poc en aquests episodis, però serà ja en un altre espai de Píndoles d'Història. Amador, gràcies per haver-nos acompanyat, com sempre, i molt bon dia.
18: Gràcies a tots vosaltres per escoltar-me.
19: L'Ajuntament de Maó presenta Estiu al Port 2026. El Port de Maó s'omple de cultura i tradició fins al 9 de setembre. Vespres d'ara a Baixamar, enguany dedicat al record de Josep Begú. I viu la millor música en viu a l'aire lliure amb el cicle Música per sentir, amb activitats per a tothom i l'espectacular Copa del Rei de vaixells d'època. I recorda, cada dissabte, mercat de nit al port i la nit de música al moll d'autoritat portuària. Consulta el programa d'Estiu al Port a ajmaó.org. Ajuntament de Maó.
20: Desde Clínica Activa Menorca, os deseamos felices fiestas de la Mare de Déu de Gràcia. En Clínica Activa te ayudamos a aliviar el dolor, recuperarte de una lesión y mejorar tu calidad de vida, con fisioterapia especializada, rehabilitación y ejercicio terapéutico, apoyados en tecnología de última generación. Recuerda que estos días de fiesta tendremos horario especial, así que reserva ya tu cita para empezar a sentirte mejor. El día 7 cerramos por la tarde, el día 8 permaneceremos cerrados y el día 9 por la mañana. Te esperamos en Clínica Activa Menorca.
21: Cas Matalasser, els especialistes en descans a Maó. Matalassos, somiers, coixins i el més important, atenció personalitzada. Cas Matalasser, al carrer del Carme i a colchonesmenorca.com us desitja que aquestes festes de la Mare de Déu de Gràcia arribin amb salut i alegria a ca vostra. Cas Matalasser, des de 1954, obsessionats amb el teu descans.
22: A We Build Menorca fem molt més que vendre cases. T'ajudam a trobar la teva casa ideal. A WeBuildMenorca.com tenim una àmplia oferta de propietats encantadores. Som especialistes en reformes i t'assessoram amb tot el que necessitis. L'equip de We Build Menorca, amb Eva Muñiz al capdavant, us desitja unes molt bones festes de la Mare de Déu de Gràcia.
23: I aquest dijous 3 de setembre, de 12 i 20 a 2, Ràdio Menorca Cadena Ser celebra un programa especial i en directe des de la plaça Constitució de Mó, amb tots els protagonistes de les festes, caixers, tradicions, música i tot l'ambient dels dies més esperats de l'any. Especial Oi por Oi Menorca, Festes de Gràcia, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Mó.
0: La 1 i 42 minuts, continuem en directe a l'Hoy Menorca. Ho fem ara amb sintonia de bàsquet, segur que l'heu reconeguda. Jordi Rivera, molt bon dia de nou.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim protagonista.
1: Sí, ho havíem dit abans, que havíem de tornar per parlar de bàsquet, i és que aquesta setmana es disputa el torneig Ciutat d'Amor al pavelló Menorca. Mm-hmm. I llavors, doncs, què passa? Doncs que, bueno, volem saber com serà aquest match contra Alerta, el campió de Lliga i campió de Copa, equip d'Eurolliga de la Lliga Francesa. Estem parlant del París Basketball. I perquè ens parli una miqueta, doncs, de tot això, us acompanya un amic, em sembla que podem dir amic de la casa, Javier Zamora. Buenos días.
0: Mister, buenos días.
2: Bon dia.
1: Bueno, ¿cómo está el equipo que ya está entrenando?
2: Bueno, pues la verdad con mucha ilusión. Sabéis que estos primeros días pues son días para acoplarnos, para que la gente se aclimate, buscar una buena metodología e ir incorporando jugadores que van aterrizando en la isla para cuanto antes poder formar un equipo y cuanto antes ser competitivos.
1: El viernes todo un campeón de liga, todo un equipo de Euroliga. ¿A quién podemos ver del Menorca, del básquet Menorca en Vintaufa? Porque en el primer entreno estaban del primer equipo Paul Figueras, Cal Grilly, Marc Martí y Adam Sola. Algo, supongo que habrá alguno más.
2: Sí, sí, hemos ido incorporando piezas. Sí que es verdad que en estas primeras semanas pues tenemos diversas circunstancias, que siempre la foto para nosotros, esa foto inicial, no es todo lo bonita que nos gustaría, pero bueno, hemos ido incorporando a los demás jugadores. Adam ha llegado de la selección nacional ayer por la noche, Wildens viene mañana, Iñaki ya se ha incorporado, Sasa ha venido también a lo largo de este mediodía, así que ya estamos casi todos para afrontar un partido pues que va a ser apasionante.
1: Entiendo que a Jared Slaughter continúa en México y este seguro que no viene, pero no a Jala ni Jerónimo puedan venir, ¿o?
2: Noah está con nosotros, sí que es cierto que se incorporó el domingo, y Jay, pues cuando termine su periplo, un poco con esa misma fórmula que llegó Fernando Zurbriggen en el año pasado, y Víctor se incorporará al equipo.
1: Jerónimo,
2: estamos pendientes de su visa, y espero que en los próximos días pueda resolverse, pero para el partido de París y esta presentación no podremos contar con él.
1: ¿Alguien más para reforzar al equipo o jugadores del Alcázar?
2: Pues mira, estamos con Diosdado, este jugador que hemos cedido este año a Tres Cantos, pero que ha empezado la pretemporada con nosotros para tener esa primera toma de contacto. Está Golden Dique, un viejo conocido del básquet Menorca y bueno, un jugador de la casa para nosotros. Y Manuel García, un jugador muy joven que está también reforzando los entrenamientos y haciendo esta pretemporada con nosotros.
1: Hablemos un poco ya del partido de este viernes. París Basket, palabras mayores. Más allá de que lo que ya he dicho, de campeón de Liga, campeón de la Copa de Francia, equipo clasificado de la Euroliga. He estado mirando jugadores y me he quedado solo con el primero que sale en su lista, con Frank Ntilikina, octavo del draft de la NBA, experiencia en New York Knicks, en Dallas, en Charlotte, campeón actual de la Euroliga con Olympiacos, plata con su selección en los Juegos Olímpicos de Tokio y París. Un equipazo, ¿no?
2: Bueno, espectacular. Yo creo que nos propusimos hace, esta es la sexta edición, el poder traer a Menorca pues equipos de primer nivel, ¿no? Básquet de primer nivel, jugadores de lo mejor del mundo, ¿no? Y por aquí han pasado Valencia Basket, Sergi Llull con el Real Madrid, Marc Gasol con su Girona, Gran Canaria cuando fue campeón de Eurocup, y este año, bueno, tuvimos a Ricky Rubio el año pasado con Juventud también, y este año pues un duelo internacional con algunos de los mejores jugadores de Europa que evidentemente tiene una connotación más de preparación, de traer un básquet a Menorca diferente, de poder vivir aquí y disfrutar de jugadores que son de lo mejorcito, ¿no?, que puede haber en el baloncesto europeo.
1: Toda una piedra de toque para un equipo en formación como es el Básquet Menorca, ¿no?
2: Sí, bueno, para nosotros estos partidos del Ciutat de Mahó pues tienen siempre esa connotación de poder traer grandes nombres a la isla y nosotros intentar dar la cara para que se disfrute del partido, más allá del resultado, pues de ir dando esas pinceladas al equipo, ese primer estímulo competitivo. Y aunque llevemos poquitas sesiones o alguno se incorpore y rápidamente se vista de corto, creo que será una muy buena experiencia para todos.
1: Mister, hay 11 jugadores fichados, falta uno.
2: Sí, en estos momentos tenemos 11 jugadores, como te digo, 3 jugadores.